0: Per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden? Tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: L'Escalante.

0: Hola, Álvaro Peiro, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Estabais sentint la musiqueta.
0: Ja, és que se nos ha alargat un poc.
1: Canta molt bé, no, me no
0: canta molt bé, Maria,
1: molt bé.
0: Això és un trípode. Sí, una aranya, però és una aranya.
1: Trípode.
0: Per a gravar-te a tu, aquesta cara que tens.
1: Demoniato.
0: De sinvergüenza.
1: Eh?
0: Què?
1: No sé el que ha dit.
0: Què t'ha passat?
1: Què has dit?
0: Ah, que anoche la rompiste.
1: No, però la gala aquesta és superbonica. Saps el que passa? Que... Al final han fet una comunió superxula, gente, falles en tota la gent que ve, no? I és una supergran família i estic jo supercontent de la gent que replega els premis en tanta emoció, sí. I en tanta... La mateixa emoció i il·lusió que nosaltres es donem o repleguen, doncs pues ja està. Trabajo hecho, ja estem feliços tots, altra vegada. I ara, pues, per la 14, i a pensar ja en la 14 gala de gente falla, la 14 edició, i enhorabona a tots, a hijas de Carmen Esteve, que estiguen pues, superfeliços, me consta que estiguen parant en ella, estaven emocionadíssimes. Els amics de Plásticos Gamón, per tota la bona feina que fan en pro de la pirotècnia. Mm. L'amic Paco Lledó, que suspengui un viatge que s'anava a Nadal.
0: Ai, que risa, i en el seu discurs va ser...
1: S'espera,
0: diu,
1: de
0: no me vaig avui, me'n vaig demà.
1: No, la dona, s'anava a anar, eh? Diu, ja. Envia la meva filla, la dona, i digué, no. O sigui, quedem al premi, això faltaria.
0: Els discursos van estar molt bé.
1: De dir, després Francis, que ja puja plorant, però és que Francis en seu seria mercat, tot el sector tan gran, l'Europa és tan meravellosa, i és l'amo, i és... I, clar, vingué moltíssima gent de tot. Mm-hmm. I és una falla emblemàtica, com és Sant Bull, no? Contar la història, que anava a desaparèixer, i al final, pues... Després digue, tens que pelear contra el veïnat. Bueno, ara ja no cal pelear, no? Ja no queda.
0: No, perquè ja no queda veïnat, ara són tot turistes.
1: Ja
0: ho va soltar, també. Per això dic que van estar tots molt...
1: Ja no peleen.
0: Molt bé.
1: I ja està. I després, home, evidentment, hop és mucho hop. La Federació Falles d'Especial, pues ja són 28 anys, no? I crec que això llavors n'hi havia que reconèixer-la, sí. També. La falla municipal, com t'ha dit, i després les militars i la Guàrdia Civil, i aquest treball silenciós, i estaven supercontents. De fet, és que queda que vinguin un dia per així per la ràdio, uh-huh. A contar-nos un poquet pues, com neix que tota la història de la falla de les FAS i tal, perquè ell digué que tot tenia un perquè, tot tenia un motiu, no? I tal, però sí que és cert que són 2.700 persones que fiquen en la quartera de Sant Juan de Ribera per a viure la primera crema d'una falla en València, és la primera que se crema en el cicle de falles, i la gent diu, claro, tu no saps la gent que mosquidra, diguem-nos, com puc entrar, claro, és molt complicat entrar, i més en un quartel, tens que acreditar-te, tal, i medir de seguretat i tal, però se veurà 3.000 persones que van cada any i s'han convertit en algo molt xulo. Esta setmana, concretament, les falleres majors de València visitaven altra vegada, la qual, uh-huh. Perquè ells fan un àlbum de fotos que regalen a elles, ells s'encarreguen de fer un àlbum propi per regalar les falleres majors i tal, i després es conviden a dinar i ese dia. Van a la presentació de les maquetes, van al concert de Nadal, van a Espotxove que estan ells, o sigui, el tracte de militar, guàrdia civil en companyia de les falleres majors, de la festa, és molt gran. Uh-huh. La falla Regne de València, per exemple, porta 20 i pico anys regalant la falleta infantil, o sigui que és una vinculació molt gran en el món de la festa. I ja està, i que vinguin les falleres majors, vinguin les corts, i després seré un rato xerrant de falles, me pareix un dia superxulo, i agraït a tot el món.
0: I l'any que viene la 14. I l'any que viene 30 anys de gente de falles.
1: Bueno, 30 comencem a complir-se este exercici.
0: En quin any, sí,
1: falles,
0: sí, en octubre.
1: 96.
0: O sea, 30 es este año ya.
1: Sí, pero es que como son no este año es comencem el cicle, sí. Estes falles son estes que venen son
0: vale,
1: les del 30 aniversari.
0: Vale, vale. Uh-huh.
1: Sí, 30.
0: Hay que hacer
1: ja,
0: una o dos, dijo el director.
1: Va, pero es que un digué y la gente ya se queda ahí.
0: Dijo, "Haremos una fiesta o dos" y bueno, va a dir, "Ay, no sabes lo que estás diciendo,
1: sí,
0: tota esta gent". Se agarra molt en serio. Bueno, mira, si fem una
1: tres.
0: Una farem, una bona,
1: sí,
0: una
1: sí.
0: Por todo lo alto, 30 anys,
1: sí. En el 25
0: farem
1: una xulíssima, sí. Ahí en Nou Racó indicarem una tremenda.
0: Espectacular. Pues bueno, que disfrutes del fin de semana y el nos cuenta que te la ha ido.
1: Les falles majors van a Alacant des de finde, que estan l'exaltació de proclamacions de les vellers,
0: uh-huh.
1: Del foc, que és vellers,
0: vellea,
1: uh-huh. Altra vegada.
0: Clar que sí.
1: Ja t'ho contaré.
0: Gràcies, Boro. El dilluns contem més. Es queden ara més ports, després informatius, i a les 2:30 tornem en Comunitat Valenciana en la Onda. Adeu.

0: Álvaro Lorenzo. Y diumenge, correguda, Miguel Ángel Pereira, Fernando Adrián y Paco Ureña. La Fira de San Isidre en directe a les 6 de la vesprada es veu en Apunt.
1: Notícies Comunitat Valenciana.

0: enllà d'una pujada salarial. Va, diuen, de baixar ràtios, millorar infraestructures i una aposta real per l'educació pública valenciana. Segons la conselleria, la jornada de vaga d'avui ha tingut un seguiment del 35,64%. És el nostre tema de portada que els contem, junt a altres notícies que estan passant avui a la comunitat. Al control tècnic està Jordi Andrés. Comencem. A aquestes hores, com es dèiem, centenars de professors vinguts de tots els punts de la comunitat valenciana han pres els carrers de València dins del cinquè dia de vaga general educativa i després de no aconseguir arribar a un acord amb la reunió mantinguda ahir amb la conselleria. Una protesta que, a la que s'han sumat també els estudiants per a fer costat als professors en les seues reivindicacions. Seguint la manifestació des del seu inici està la nostra companya Núria Moreno. Bona vesprada, Núria.
1: Bona vesprada. Una resposta multitudinària que ha col·lapsat el centre de València. De fet, a l'arribada de la capçalera a la plaça de l'Ajuntament, prop de la Uniquart, encara hi havia manifestants esperant eixir en el punt de trobada. Vaja, que el cap i la cua han acabat tocant-se. Un dia històric, diuen els sindicats, però també trist per haver-se vist obligats, diuen, a eixir als carrers. Txelo Baix, de Comissions Obreres, Maite Tarazona, d'UGT, i Marc Candela, de l'STPB.
2: Este clam que damunt avui va acompanyat de música, és per a que en la conselleria els responsables en este moment, que és la consellera Ortí i el secretari autonòmic Maqueboy, escolten el clam de la docència.
3: Sent que ha arribat un punt que no té retorn, és a dir, no podem continuar d'esta manera, necessitem tots els recursos, tots els punts que ens respecten com a docents, que estem treballant dins de les aules amb tots els xiquets i xiquetes i estem en unes condicions tan deplorables que necessitem ja ajuda urgentment.
4: Que prenguin nota i que dilluns vinguin amb una proposta amb tot el que estem demanant nosaltres i que siga efectiva, perquè si no ja saben el que hi ha.
1: Una onada de xupetins grocs, samarretes verdes, cartells i fins i tot una figura de cartró de la consellera d'Educació, Carmen Ortí, i del president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, envolten la concentració ja en la plaça de l'Ajuntament d'aquells que han aconseguit arribar, perquè la marxa, com dèiem, ha desbordat les previsions, diuen els sindicats, i hi ha manifestants que no han pogut avançar.
0: Gràcies, Núria. El Partit Popular mostra el seu profund respecte, diuen, a aquestes reivindicacions del professorat, confien en la mesa de negociació oberta per la Conselleria d'Educació i xifren en vora d'una trentena les reunions fetes aquest curs, Ramon Pérez.
5: No entraran a la baralla política, afirma el secretari general del PP a la comunitat, a Carlos Gil, en referència a la socialista Diana Morant, a qui els populars acusen de moure's per interessos electorals.
6: Nosotros seguimos trabajando en esa mesa de negociación, seguimos trabajando con los sindicatos, seguimos trabajando con los docentes, seguimos atendiendo las reivindicaciones de una parte y de la otra y no vamos nosotros a jugar, no vamos a entrar al juego de convertir una negociación educativa en una campaña política.
5: El Partit Socialista respon que, amb acusacions com esta, el PP busca excuses en lloc de solucions, diu el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya.
7: Però per a que aquestes famílies i els xiquets i xiquetes tinguin una bona educació pública, tenen que cuidar-se també els mestres que estan treballant i dedicant-se a cuidar i a educar els nostres xiquets i xiquetes. I és el que hi ha que fer, sentar-se, dialogar i no buscar excuses, buscar solucions.
0: Protestes en educació com les que estem contant durant tota esta setmana i a les que se sumen també les del sector del taxi que este matí han tornat a eixir als carrers de València.
5: Ho han fet per a tornar a denunciar la situació insostenible, diuen, per la competència dels vehicles de transport amb conductor, les VTC, i per exigir també a la Generalitat que aprovi un règim sancionador exemplaritzant. Lamenten que la Generalitat porti un any prometent un decret sancionador que no arriba.
8: Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2026-2027 en la Comunidad Valenciana. Recuerda, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Tu decisión, su futuro. Libertad Educativa. Generalitat Valenciana.
0: La Guàrdia Civil ha estat a la província de València el major colp contra el trànsit d'Espanya d'Alfa, una droga psicoactiva, també coneguda com flaca, que s'usa per a fins recreatius en l'àmbit sexual. En l'operació hi ha hagut 31 detencions i s'han confiscat 300.000 dosis d'esta substància. Amparo Sánchez.
9: La investigació es va posar en marxa després de la denúncia de la família d'una persona que havia caigut en l'addicció a esta droga que ha provocat 3 morts a la ciutat de València les últimes setmanes. I és que el consum d'esta substància distància comporta greus riscos per a les

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:30 i arrenquem este programa de mitja hora de ràdio fins les 3 de la vesprada per a contar-los moltes coses. Parlarem

0: del festival Big Sound, un dels més grans de la nostra comunitat, que està tingut que traslladar a Torrent. Veurem què ha passat amb este festival. Parlarem també en el rebost de la tomaca del Perelló i també fiquem el switch en l'actualitat informativa que passa per eixa manifestació protesta del sector educatiu. Ramon Pérez, bona vesprada.
1: Què tal, Begoña? Bona vesprada.
0: De fet, per començar amb aquest tema, crec que tenim una connexió un tant especial, no? Des del cor de la notícia.
1: I a més, dada d'última hora, més de 35.000 persones, segons la delegació del govern a la comunitat. Més de 35.000 persones ara mateix al centre de València. Allí continua des del primer minut de la manifestació la companya Núria Moreno. Núria, conta'ns.
0: Núria, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada. Doncs mireu, la fotografia ara mateix és la d'alguns docents que estan buscant refugi perquè ha començat a ploure un poc, amb un poc més d'intensitat. Havien caigut algunes gotetes, farà cosa de mitja horeta, però ja està plouent amb més intensitat i hi ha alguns que estan buscant refugi, però molts d'ells, la majoria, per cert, encara continuen enmig de la plaça de l'Ajuntament, on des de la 1:15, més o menys, que ha arribat la cua de la marxa, estan fent actuacions musicals, parlaments, també la Moixeranga, Dolçana i Tabalet. És tota una escenificació d'una resposta unitària, diuen tots els docents amb els qui hem parlat, més enllà dels sindicats. El que més repeteixen és la situació deplorable, diuen molts, en la que estan algunes infraestructures educatives, també pel que fa a l'atenció a l'alumnat. Diuen també la pujada salarial, que és important, no? Però posen l'accent també en altres reivindicacions que tenen. Escoltem, si vos sembla, a Sergi, que és mestre de Manises i ha vingut a recolzar la manifestació.
3: La majoria dels mestres, per no dir tots, apassionem, ens agrada el que fem. Això és una virtut i tenim molta sort de fer el que volem, però hi ha que treballar en les condicions necessàries i aquestes no són. Jo estic emocionat, la veritat que hi ha moltíssima gent. Estàvem a la cua al final de Sant Agustí i hem hagut de retallar un poquet per mig per a poder vindre així perquè no se podien manejar de la gent que hi havia.
2: Aquesta ha sigut, de fet, la situació de molts docents que ens han contat que vora les 2 de la vesprada encara continuaven avançant tímidament pel carrer Colón de València i que han arribat alguns fins i tot 2 hores i mitja després de que començara la marxa, Begoña i Ramon. Així que vos contes des de la plaça de l'Ajuntament, continuen, com dic, les actuacions musicals, diuen que és un dia històric. Ens contava un professor que diu que va començar a ser docent l'any 2006-2007, que no havia vist mai tanta gent unida per la mateixa causa i amb tanta unitat pel que fa també als sindicats docents.
0: Mm-hmm. Doncs Núria, moltíssimes gràcies per estar ahí al cor de la notícia. Continuarem informant de tot el que vagi succeint aquesta vaga indefinida. Gràcies.
2: Gràcies, companys.
0: Una vaga per la que ja teníem aquestes dades, no? Les repetim, 35.000 participants.
1: Més de 35.000, efectivament, segons la delegació del govern central a la comunitat. És sens dubte la notícia del dia, la notícia de la setmana. Estarem pendents dilluns, com sabeu, d'eixa nova reunió de la mesa de negociació convocada per la Conselleria d'Educació. Encara no tenim hora, estem pendents des de la redacció d'informatius, però en qualsevol cas serà una nova mesa de negociació, com dèiem, dilluns, entre Conselleria d'Educació i els sindicats de l'ensenyament, que continuen insistint en que les condicions no es donen per a l'acord, totes eixes a reivindicacions i concretament eixa revisió salarial cap a l'alça, que en principi la Generalitat sembla haver deixat de banda en eixa reunió que tenien en les últimes hores. Veurem si estarà present este pròxim dilluns que serà ja la 8a jornada de vaga educativa indefinida, així que molt pendents per descomptat d'este gran tema ací a casa nostra.
0: Tema principal en la jornada d'avui, òbviament hi ha altres que ocupen també l'actualitat informativa a la nostra comunitat i més enllà, i serà aquesta vesprada la brújula quan els comentem i tractem un poc més en profunditat. Ramon, moltíssimes gràcies, company.
1: A vosaltres, adeu.
0: Fins ara.

0: 2:35, divendres també d'obrir les portes del nostre rebost, el rebost de la Comunitat Valenciana, perquè avui parlem de tot un poc. Andrea Gut, bona vesprada.
1: Bona vesprada, companya.
0: Parlem d'agricultura, de gastronomia i de solidaritat amb motiu d'eixa gala solidària d'Unipro, la cooperativa del Perelló, en aquest 2026. Una cita que torna a reunir productors, restauradors i entitats socials al voltant d'un dels grans símbols de la nostra horta, la tomaca valenciana del Perelló.
1: Sí, així és, i enguany a més la recaptació anirà destinada, com diguem, a PASU, l'Associació de Pares de l'Autisme de Sueca. I per a parlar de tot això, de la tomaca i també d'aquesta solidaritat, saludem ja a Pablo, que és gerent de la cooperativa del Perelló. Pablo, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada. Pues molt bé.
0: Bé, ha sigut fa apenes 2 horetes, no?, que s'ha dut a terme aquesta gala solidària d'Unipro, aquesta cooperativa del Perelló, que s'ha convertit en una cita molt esperada. No, no sé què representa l'esdeveniment per a la cooperativa i també per al Perelló o en general.
2: Bueno, pues un esdeveniment molt, molt bonic per diversos motius. El primer és que és l'inici de la campanya de la tomaca, que és el producte pues, estrella de la cooperativa del Perelló, i el segon és la part solidària, és a dir, en la que convertim la tomaca com element principal i solidari a les associacions que més ho necessiten de la part local del Perelló i Sueca.
1: Uh-huh. Bueno, com ja sabran tots, la tomaca del Perelló és un dels productes més reconeguts de l'horta valenciana. Com resumiries el que té d'especial i per què desperta tant d'interès cada temporada?
2: Bueno, pues yo creo que es el producto por excelencia en la Comunidad Valenciana de kilómetro cero y de proximidad. Después, porque tiene el carácter que es ve de origen cooperativo, donde es valores que se transmiten desde una cooperativa. Pues bueno, es el mundo rural, la proximidad, el todo sumem per fer una producción. Y la cualidad que tiene la tomaca del Perelló de ser cultivada en esta tierra tan arenosa y salina al costa de la mar.
0: Uh-huh. Pablo, explica'ns un poc en què ha consistit aquesta subhasta, quanta gent ha anat, quants quilos de tomata subhasten i com ha anat?
2: Val, pues mira, avançar-vos ja que ha sigut un nou rècord d'acció solidària. Oh, mira. Durant els últims anys era una puja tradicional en la que els primers 50 quilos la gent pujava a veure qui pagava el preu més alt, i l'any passat en 6.000 euros va ser el rècord, però enguany hem canviat el format. Ha sigut un format que hem obert a el que hem anomenat cadena solidària, més alineat en el que és també el món cooperatiu. L'emblema era tots sumem, sumem junts, perquè al final se tractava de canviar a una puja competitiva que qualsevol persona que vinguera avui a la cooperativa podria sumar-se a la causa en un mínim de 50 euros. Uh-huh. I, bueno, pues, col·laboradors de la cooperativa, clients de la cooperativa, persones del poble del Perelló, persones del poble de Sueca, restaurants, el món de l'hostaleria, han vingut aproximadament unes 150 persones, i la veritat que entre tots hem aconseguit sumar 9.100 euros.
0: Ostres, wow. Un rècord, no? Mm, com deies, Pablo.
1: S'ha superat, però bé.
0: Sí. Estaran contents des d'APASU, veritat.
1: Exactament.
2: Estava l'associació d'APASU, van fer presència i ha sigut, la veritat, un acte molt bonic i molt emotiu.
1: Uh-huh. I per què vau triar aquesta entitat? No sé quina importància té per a vosaltres mantindre sobretot aquest compromís social any rere any.
2: Bueno, el compromís social és perquè en la cooperativa, pues sabem que una cooperativa té una part que al final treballem per el benefici econòmic, però també per un benefici social, tant de socis com el que és del poble del Perelló. La cooperativa pues, sempre ha volgut contribuir, per exemple, al desenvolupament turístic del poble, en la Fira de la Tomaca, uh-huh, en accions socials com contratar a gent sempre del poble del Perelló, uh-huh, i tenia que ser una associació que fora local, dir associacions locals, que òbviament hi ha diverses, també està l'Associació del Càncer, està a PASU, hi ha altres més en el que és el Perelló i Sueca. Pues bueno, triarem esta primera PASU pues perquè pensaven que era en el món d'ara mateixa, que també estem vivint, de que en l'educació hi ha a millor més dificultats per ajudar a aquestes persones, pues hem volgut contribuir a aquesta causa.
0: I bé, jo crec que, Pablo, el que tenim que contar als oients és que si no ho han fet, que ho facin, que vagin al Perelló a provar eixa tomaca o que proven la tomaca del Perelló, pront arriba eixa fira de la tomaca, no? És un bon moment, sobretot per a degustar-la.
2: Exacte, ara és el moment. El moment de la temporada és ara, jo pense que ara és el millor moment per degustar una bona tomaca del Perelló. Siga ara en la pròpia cooperativa, en la tenda o en la fira que comença el 5, 6 i 7 de juny.
0: Mm-hmm. 5, 6 i 7 de juny.
2: És un bon moment.
0: Anotat.
2: És un bon moment.
1: Mm-hmm. Bé, i en un moment complicat per al camp valencià en general, no? No només per a la tomaca, per al camp en general, creus que iniciatives com aquesta també ajuden a donar aquesta visibilitat i valor, no?, al treball diari dels agricultors?
2: Sí, jo penso que sí. Òbviament, també és una porta que la gent conega la cooperativa, que la gent conega com funciona la cooperativa o com el camp pot també ser rentable i poder viure del camp. Uh-huh. I sí, és el que tu dius. Uh-huh. És una bona porta a obrir a que la gent jove seguís que estigui a mi.
0: Clar que sí, ha de gustar-la, la tomaca del Perelló, que és tan bona. Pablo Simeón, gerent de la cooperativa Unió Protectora, Unipro del Perelló, gràcies per atendre'ns i enhorabona per eixa gran subhasta solidària en aquest format. Gràcies.
2: Gràcies.
1: Adéu, Pablo, adéu.
0: Ens quedem degustant un poc de tomaca, però no,
1: sí,
0: anem amb altres assumptes, sí, que fem pauseta i continuem parlant, en aquest cas, de festivals.
3: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
4: Urgente. Millones de familias en España están en situación de emergencia, atacadas por el desempleo crónico o la falta de oportunidades. En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. Actúa hoy en despediratodos.com.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: El capitán Coque ha recibido esta mañana la medalla de Madrid de manos del alcalde José Luis Martínez Almeida. En su caso, no ha desvelado, como otros jugadores, su futuro. Todavía tiene tiempo por delante para hacerlo.
1: El Atlético de Madrid que jugará frente al Girona en esa jornada unificada que será el domingo a las 7 de la tarde. El único partido que queda fuera es el Barcelona-Betis, donde no hay nada en juego, que será a las 9 y cuarto.
2: La brújula de Radio Estadio.
3: La brújula del Radio Estadio con Víctor Frank.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuem així a la sintonia d'Onda Cero FM amb la brújula del Radio Estadio fins a les 9 de la nit ara amb la informació esportiva de la Comunitat Valenciana. Això no para i quan encara estem en el resó d'una intensa jornada futbolística, els equips valencians de primera es preparen per a la penúltima de la temporada i en alguns casos pot ser absolutament decisiva. Amb el Villarreal, que juga a Vallecas, depenent d'ell mateix per a ser tercer i com a únic equip, amb certa tranquil·litat els valencians en aquesta recta final de temporada. Amb el València, amb 43 punts i el que alguns anomenarien una permanència virtual, però que la realitat és que encara no és matemàtica i que vol tancar aquest cap de setmana a Noeta per evitar agobis d'última hora en l'última jornada. I això sí, amb tota la pressió per a Llevant, amb 39 punts i en descens, amb un partit davant del Mallorca en el que li va pràcticament tota la temporada, mateixos punts també que l'Els Club de Futbol, que se la juga a casa del ja campió Futbol Club Barcelona aquest diumenge. D'aquesta hora tenim també futbol en directe a segona divisió, en joc el Castelló Cádiz, des de la capital de la Plana, que volen sumar-se a esa, ojalà, llarga llista d'equips de primera divisió de cara a la propera temporada. Així que anem ja amb tota l'actualitat esportiva, viatgem a cadascuna de les diferents emissores d'Onda Cero en la Comunitat Valenciana, anem a les diferents redaccions d'esports en cada casa per a que ens posen al dia amb l'última hora. Comencem per València, comencem amb Víctor Llu. Víctor, què tal? Bona vesprada.
5: Què tal, Víctor? Bona vesprada. Sí, que parlen de lesions, les lesions de Renzo Sarabia i de José Luis Gallá, que van patir ahir en el partit davant el Rayo Vallecano, lesions musculars que van fer que se perdan el que resta de temporada. No jugaran el partit del diumenge al camp de la Real Societat i tampoc el de l'última jornada de Lliga al camp de Mestalla davant el Futbol Club Barcelona. Un València, després de l'empat a 1 frente al Rayo Vallecano, que encara no està matemàticament salvat, que encara té que lluitar en les últimes dues jornades que queden, i la pròxima serà el diumenge a partir de les 7 de la vesprada a Anoeta, al camp de la Real Societat. D'aire ens quedem amb el so de Diego López.
6: El campo ha estado magnífico, la gente creo que se merece mucho más de lo que le hemos dado este año. Y como tú dices, queríamos esa victoria para ya pues alejarnos de esos puestos de descenso definitivamente y pues soñar estas dos últimas jornadas con meternos ahí arriba por Europa, pero bueno.
5: Y ya será complicado. També el Llevant juga aquest cap de setmana, serà el diumenge al camp del Ciutat de València davant el Mallorca. Parlen el dia de avui Ola Sagasti.
7: Tenemos que sacar los tres puntos este finde y seguir. Ellos también se juegan todo como nosotros. La verdad que al jugar en casa con nuestra afición tenemos que sentir eso. Siempre han estado con nosotros y se nota mucho como el recibimiento que tuvimos en el aeropuerto. La verdad que para nosotros eso es un punch y tenemos que demostrar que valemos y que merecemos estar aquí.
5: Es presenta una apasionada jornada el diumenge a les 7 de la vesprada, el Llevant de Mallorca i també el Real Societat València en quant als equips de la província de València. I en bàsquet, aquest cap de setmana pot ser el diumenge, València Bàsquet siga campió de la Liga Femenina Endesa, perquè ahir va guanyar el primer partit davant el Zaragoza i el segon partit serà el diumenge a les 11 del matí al Roig Arena, València-Zaragoza. En cas de victòria, València Bàsquet serà campió de la Liga Femenina Endesa.
4: El València Bàsquet, que continua fent història. Gràcies, Víctor. A la província de Castelló, el Villarreal prepara el partit del proper diumenge davant del Rayo Vallecano. Amb 3 punts d'avantatge respecte a l'Atlético de Madrid, els groguers depenen de si mateixos per acabar la Lliga en la tercera posició. Partit on els focus, això sí, van a estar en les banquetes, ja que estaran cara a cara el tècnic de present Marcelino i el que ho serà la propera temporada, Íñigo Pérez. Un tema en el que no ha volgut entrar el tècnic asturià.
8: Como cualquier otro partido, el morbo para mí no existe, el juego está en el campo, los entrenadores somos los que estamos ahí en los banquillos, el de Vallecas es así, muy ajustadito, pegadito ahí a la banda, que hay que tener cuidado, y entonces pues así, 11 contra 11 juegan, partido bonito como todos, penúltima jornada.

0: jornada maravillosa.
1: Qui està jugant des de les 8 i mitja a Castalia és el Club Deportivo Castelló, un partit clau per a l'ascens davant d'un Cádiz que està de capa i caiguda i en un dia en el que els blancs i negres no poden fallar. Gran ambient en Castalia, com és habitual. Pablo Hernández, que no es deixa res a la banqueta,